0: hoy, Ángels Barceló.
1: A lo mío sin vergüenza.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
4: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia, Dotsibin, benvingudes, benvinguts a una nova edició d'este Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Ja sabeu que tots els dies arribem pràcticament a estes hores per a contar i per a explicar l'actualitat de la nostra comarca. No podem arribar a tots, però ho intentem. I això és el que farem des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, així, a l'Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Gràcies per estar ahí, gràcies per escoltar-nos. Anem amb l'oratge, que últimament es porta de cap. Lluís Francesc, bon dia.
5: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
4: A veure, què hem d'esperar d'avui, de les pròximes hores?
5: Esperem un dia marcat per l'estabilitat en la major part de la península ibèrica, amb predomini de cels poc nuvolosos o buidats. Per als nostres interessos, avui tenim una acusada descens de les temperatures. Este dimecres, així a Ontinyent i a la Vall d'Albaida, i de cara al cap de setmana, tornen a descendir, a més, s'inestabilitza el temps. La jornada ve marcada per un pas progressiu de major índex de nuvolositat, una jornada que tindrà els vents de component sud com a predominants i la temperatura màxima es quedarà lleugerament per damunt dels 30 graus demà. El dia tornarà a tindre un increment de la nuvolositat progressiu amb les hores, temperatures que tornen a pujar i de forma acusada i vents que mantindran la component sud-sud-oest com a moderats.
4: Gràcies, Lluís Francesc. Carmen Úbeda, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, Miguel.
4: Bueno, és de veres que avui hem dit, hem eixit al carrer, no ho farem d'eixir al carrer, així a la ràdio, però avui hem eixit al carrer i bé, s'estava bé.
6: Sí, jo he tingut fred i tot.
4: Bueno, fred. Vull dir, en comparació d'altres dies...
6: Sí, sí, hi ha hagut un moment que corria l'aire i dic, bueno, quina sensació, no s'han recordat enviar d'això, eh?
4: Tens tota la raó. Però, bo, quines són les temperatures,
6: bueno,
4: a les d'ara?
6: Temperatures més estables, com dia el nostre meteoròleg Lluís. Estem entre 22 i 27 graus a la nostra comarca. Temperatures ja més habituals per al mes de maig. Més fresqueig a la zona de Bocairent i de Fontanars, és allí on tenen els 22 graus. I la màxima d'avui és 27 graus, estan a Guadasséquies, on tinguem 25.
4: Perfecte, moltíssimes gràcies. Vinga, va.
2: Hoy por hoy en Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.
7: A mí me agrada el arroz que fa la mamá. A mí me agrada el arroz que fa el papá. Si arribes con te podrem fer la picaeta. Dile las cosillas que este weekend ya paella.
4: Anem a fer ixa picaeta. Saludant ja Esteban Arroyo, molt bon dia.
8: Bon dia.
4: Tomás Marín, molt bon dia.
9: Bon dia, què tal?
4: Esteu d'acord en el que ha dit Carmen, que avui ha passat fred?
9: No. Mira, a mitges.
4: Oi, che. Mira.
9: Clar, és que
6: gràcies, Tomàs.
9: No, jo,
4: un poquet sí.
9: Comprenc a Tomàs.
4: Sí.
9: Comprenc a Tomàs, però clar, ell matina i clar, quan ella ha vingut així,
10: jo quan arribava ja tenia
4: però,
10: calor,
4: no, no,
10: però després
4: quan arriba jo,
10: les 11 feia caloreta ja, però després fred, és segur raro.
4: Quan arriba jo, que serien les 9 del matí, no arriba a les 9, així a l'entrada de la ràdio ja era i ara el Polo Norte. Però jo he entrat i dic, ui, que bé, sí o no?
9: Sí, està així.
4: Està així.
10: No, però jo quan arriba, la veritat és que bé, sincerament.
9: A l'entrar del carrer, dius, tots diguem el mateix. Sí, que
4: sí.
9: Bo.
4: Sí, sí, és que és així.
9: La sensació.
4: Bo, ja està. Ja.
10: Per a que se facin una idea als oients, la meteorologia ha estat el que així. No sabem ni aclarir-nos, cadascú té una sensació, un s'ha portat jaqueta de bon matí, altres no, per a que facin una idea. Cadascú que tria el que vulga. No hi ha més.
4: Doncs nosaltres tiríem contar a la gent què és el que hem preparat.
6: Vinga, va.
4: En els diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena SER, començant per este Hoy por Hoy. Carmen.
6: Doncs com estem fent habitualment en este espai, farem una actualització de la vaga educativa per conèixer com està l'assumpte,
4: sí, perquè
6: amb els sindicats, amb la conselleria, amb els acords, amb els preacords i tot el que suposa esta vaga educativa, que ja quasi va complir un mes. Així que Tomàs Marín ens informarà de tot. També parlarem de les jornades de la vaga que s'han convocat en l'ensenyament concertat a Ontinyent per avui, per al dia 10 i per al dia 17. faran un paronet, també per fer les seues reivindicacions. Així que nosaltres volem parlar amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres i professor al Col·legi La Concepció d'ací d'Ontinyent, perquè ens conte per què han decidit fer aquestes parades, per què ho han decidit ara i també quines són les seues reivindicacions.
4: Efectivament, perquè ja vam avisar i ja vam dir el dilluns, si no m'equivoque, que això estava previst,
6: sí,
4: que es faria, no només a Ontinyent, també a la resta de la comunitat valenciana, dels centres concertats, però volem saber quines són les reivindicacions, com bé diu Carmen, perquè clar, és que el que escoltaven fins ara és que ells estan dient que estan pitjor encara que la pública. Volem veure exactament què és el que passa
6: exactament
4: i què és el que hi ha a la concertada. Què més?
6: Bueno, segon dia de les proves d'accés a la universitat.
4: Ahí està, sí senyor.
6: Allí han estat, al campus d'Ontinyent, han estat Tomàs Marín i Esteban Arroyo. Han arreplegat testimonis en este segon dia. Imagine que els nervis estarien per l'estil, però bueno, ja sabien el que anaven. Ja m'han xivat que han parlat amb algun estudiant amb la qual ja havien parlat
4: abans,
6: justament,
4: clar.
6: Mentre estava fent mentre estava estudiant a la sala de CIC de Sant Rafel. Així que bueno, volem saber com han sigut les coses.
4: No avancem res perquè el reportatge està preparat i l'escoltarem en esta primera hora.
6: Altre reportatge, perquè avui és el Dia Mundial de la Bicicleta.
4: Sí, senyor.
6: I tant tu com jo hem estat en una de les estacions de Ontibici per a conèixer de prop el funcionament d'este servei a Ontinyent, un servei renovat. Hem parlat amb Sayo Gandia, la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament, sobre la mobilitat sostenible a Ontinyent. Mm. I a més també hem conversat amb Lol Esterol i amb Belios Gisbert, amics del col·lectiu Ontinyent en Bici, per analitzar un poc quina és la situació de la mobilitat a Ontinyent, com conviuen vehicles, cotxes i bicicletes.
4: Si estem preparats o no com a ciutat per a conviure, etcètera. Sí, és molt interessant.
6: Què passa ahir? Perquè hi ha un debat amb això. Hi ha un debat amb això, així que vos convida que escolteu el reportatge perquè ha estat molt bé.
4: Saps què passa? Que, clar, quan vas a fer un reportatge d'aquestes característiques tens informació, però no teníem la informació de que Ontinyent en Bici era un col·lectiu prou crític en aquest aspecte.
6: Sí,
4: i enjuntat a la regidoria i al col·lectiu.
6: Ha hagut reivindicacions canyeres.
4: Però ha estat molt bé,
6: estat
4: molt bé.
6: Genial.
4: Dins d'un respecte fantàstic.
6: Sí,
4: després
6: i jo crec que la regidora ha replegat aquestes reivindicacions.
4: Sí. És que jo crec que estan millors.
6: Ha estat genial.
4: Sí, senyor.
6: Hem fet ahir d'interventors.
4: Ahí estem. Què més coses?
6: Tornant a l'educació, parlarem amb Maria Minsut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Ontinyent, per conèixer també com està afectant la vaga educativa a aquestes centre. Al final no és un col·legi, no és un institut, però bueno, és l'Escola Oficial d'Idiomes i també està afectant-los d'aixa vaga educativa. I finalment parlarem amb l'astrònom d'Alfarrasí, Ivan Martí, per parlar de divulgació astronòmica que s'està fent a centres educatius, l'eclipse solar que tindrem en agost, si no m'equivoque.
4: Sí,
6: ja han preparat les cosetes a Alfarrasí, dels forats negres.
4: D'això ha parlat, sí, en aquesta xarxa.
6: Això ens ha volat molt. I les activitats que tenen previstes per a aquest estiu a Alfarrasí, que bueno, ja hem parlat alguna vegada, sí, la segona Star Party, observació de l'eclipse solar, i la veritat és que l'any passat va ser un èxit i
4: creiem
6: que guany també serà, per donar tota la informació.
4: Exacte, a més, volem parlar en ell dels jocs que hi ha a la nostra comarca per a poder
6: antes hem estat xerrant
4: vore les estreles, les constel·lacions, els planetes, etcètera, no? Jo
6: sempre
4: crec que
6: quan
4: és
6: no estiga núvol i...
4: Exacte. I que
6: bueno, nosaltres tenim la sort de que no vivim en grans ciutats on la contaminació s'ho menja tot, que per les nits puguem veure les estrelles.
4: Això és de veres, però hi ha punts, jo crec que hi ha punts que tenen menys contaminació lumínica encara.
6: Sí.
4: I ha de ser molt més senzill veure tot això, no? Però clar, el que és que vivim o hem viscut en una gran ciutat, no estem acostumats a veure les estrelles. I quan arribes a un lloc d'aquestes característiques, que mires al cel i dius, hòstia...
6: Benvingut a la Vall del Vall de Miguel.
4: Clar, era com... però això estava ahí tot el rato,
6: claro.
4: Saps? Això estava ahí, com
6: claro.
4: Pot ser? Clar, és una meravella. D'això parlarem altres coses amb el bo d'Ivan. Gràcies.
6: Gràcies, Miguel.
4: Carmen, hora 14, Tomàs Marín. Tomàs, he de dir què porta. Què podem dir? Una hora, aproximadament... Emocionat.
6: Què li passa?
4: Emocionat professionalment.
10: Per què?
4: Perquè estan arribant notícies.
10: Ah, sí, d'última hora.
4: Últimes hores
10: i tot. Sí,
4: home, clar.
10: Estic raro. Em sent raro.
9: Anonadado.
10: No sé, anonadado.
6: És que no tens ser deportivos, entonces.
4: Però té
10: i la notícia
4: secció.
10: I la secció, vamos, va estar que crema el divendres, sincerament. Mireu,
4: hora 14.
10: Pensava que... Bueno, hora 14, anem a començar per l'hora 14.
4: Sí, sí,
10: bueno,
4: sí,
10: anem a parlar de les proves d'accés a la universitat, a parlar de les Pau, no, que m'he estat fa una estoneta per allí, tant Esteban com jo, de xerreta amb els alumnes, també amb els mestres, amb els docents en vaga. Comentarem un poc com estan les coses en aquest segon dia de proves d'accés a la universitat, en una jornada on també, com no, posarem focus en tots els temes que tenim al nostre Oi Poro Jontiny en la Vall d'Albaida. Ens centrarem també en les dades de l'atur, que ja tenim valoració per part d'Eduard Gómez, ens ha fet aquesta valoració d'aquestes dates que han pujat a nivell comarcal durant des del passat mes d'abril, del passat mes de maig a l'abril, i també us comentarem diverses qüestions a nivell comarcal. Començarem a parlar-vos de la caloreta, de les piscinetes, si s'obren o no s'obren, us contarem dates, entre altres qüestions clau que anirem destacant des de les 2:17, perquè crec que avui la notícia del dia segon als esports.
4: Tira-li.
10: Bueno, que ja han conegut i s'ha fet mitjançant un comunicat de l'Ontinyen 1931 Club de Futbol i a més a través d'un vídeo a les xarxes socials del Club Ontinyen.

0: Minos 60U tenen un vídeo que estava mirant-me ara mentre estàvem fent un poc la picadeta i estava contant, Carmen, estos temes que tenim en el hoy por hoy. Són 7 minuts de vídeo contant tota la història i tant el míster com el segon entrenador, Òscar Bernabéu, estaven dient adeu a l'afició del Clarena. Molts missatges d'ànims i d'agraïment i com no. Anem a tractar de tindre el míster, a Roberto Bas el pròxim divendres a la nostra secció d'esports que inaugurem esta setmana i, com no, desitjar-li als dos la major de les sorts perquè són uns professionals com la copa d'un pino, són uns cracs i de segur que per on vagin ni s'anirà d'allò més bé. Canvi d'etapa. Tot comença a ser molt diferent perquè han sigut els 7 anys d'història de l'Ontinyent 1931 han sigut en els que Roberto Bas ha sigut el primer entrenador conjuntament amb Òscar Bernabéu. Ara què passarà? No ho sabem, esperem tindre prontes notícies per a començar a il·lusionar-nos en la temporada vinent, però això és un jarro d'aigua gelada, sincerament, perquè no ho esperes, però bueno, n'hi ha que il·lusionar-nos i hi ha que pensar que les coses es fan per una cosa i que, ostres, són 7 anys, eh?
1: Clar.
0: Que és molt, molt de temps i tots els cicles, tot té fetge de caducitat.
1: Tal qual.
0: Que tindreu compte.
1: Totalment.
0: Bueno,
1: d'acord.
0: Ho anirem actualitzant i tot, vale?
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Anem parlant d'això i jo crec que el divendres...
0: És raro.
1: És molt raro, però jo crec que el divendres ja un parell de dies després ja estarà més tranquil.
0: Sí.
1: No? Més tranquil tot.
0: Me li preguntarem al míster, a veure... És que és el que para, que podien haver-ho dit la setmana passada, la setmana que ve. Sabeu per què?
1: Per què?
0: La setmana que ve, si no recorde malament, ell és primer tro de la seva
1: compasa. Ah, és de veres! Si podia...
0: Ja crec que ho veieu.
1: Escolta'm.
0: Paro sí, per l'invito dos voltes.
1: Però podem avançar l'entrevista, eh? Demà, no.
0: Primer no, que va. Una cosa lo professional i ja te lo festes fatalians. Però bueno, que el divendres parlarem amb ell i que mos conte més corretes del bo de Roberto.
1: Fantàstic, gràcies, Tomàs. Esteban Arroyo, tenim ventana avui?
2: Sí, tenim ventana a partir de les 7 i 20. Dic sí perquè
1: sí, clar, per això
2: demà, demà no hi ha.
1: Demà no.
2: Però avui sí que hi ha, a no ser que hi hagi ja algun canvi de programació, però de moment no n'hi ha. Estarà amb nosaltres el president de l'Associació de Festes de Moros i Cristians de Sant Blai, de Bocairent.
1: Ah, molt bé.
2: I direu, moros i cristians?
1: Ara per què?
2: Ara per què? Perquè els moros i cristians de Bocairent són en febrer.
1: I ja vam parlar, vam fer un programa allí.
2: Correcte, vam estar allí en la plaça de l'Ajuntament. Eh? Que bo estaria ara aquesta sensació, no?
1: Sí, tindré aquesta sensació d'estar abrigaets.
2: Tu què dius, Carmen?
3: No.
1: No, és que no compra res, eh?
3: No.
2: Doncs parlarem amb Damián perquè... estan ja realitzant-se els panellets del cicle de moros i cristians en honor a Sant Blai. Van per el quart panellet, val? És cada cap de setmana, ja li toca a una fila el realitzar la festa del panellet. Doncs parlarem amb ell, amb el president de l'associació, sobre aquesta festa i sobre aquest inici del calendari de moros, fester de moros i cristians del municipi.
3: Ja 2027.
1: Clar, és que estem parlant ja de l'any que ve.
3: Arrenquem pronto en Bocairent,
1: Estem a juny, a 3 de juny, i ja fins l'any que ve.
3: Està bé.
1: Molt bé. Jo no sé què és la festa del panellet, però perdoneu la meva ignorància. Què és això?
2: Crec recordar perquè que
1: i si no escoltem esta vez,
2: he dit cada setmana i crec que és cada mes. Cada mes una fila realitza una desfilada per el municipi.
1: Mira, veus?
2: Sí.
1: Molt bé. Val, perfecte.
2: Sí.
1: Estarem
2: un recorregut que tenen ja habitual i cada mes s'organitza una fila.
1: Doncs estarem atents a la ventana esta vespre a les 7:20 amb Esteban Arroyo per a veure què és exactament i per què comencen tan prontet, t'ho dic. Tindrà una raó de ser, segur que sí. Gràcies, Esteban. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies,
1: Tomàs, no te'n vages.
0: Adeu.
1: Adeu.
2: Per cert,
1: atenció.
2: Estaven recordant-me que m'he quedat en una imatge en el campus.
0: Ja sé quina dius.
1: Atenció.
2: En la qual estava parlant un alumne i estava escoltant-lo la seva professora de l'IES Pou Clar i s'ha emocionat la professora.
1: Que bonico.
2: S'ha emocionat el veure a l'alumne com estava donant les gràcies als professors per haver anat al campus a donar-los el seu recolzament.
0: És que són un ciment fonamental, els mestres, en aquest tipus d'esdeveniments.
1: Clar, i més en aquests moments, que sí. L'emoció està a flor de pell, saps? I jo crec que
0: crec que tots recordarem el dia que feien les paus

0: selectivitat, com vulguin dir-ho, només acabar i, bueno, només començar la prova i acabar, la primera persona que veiem i buscaven era la mestra,
1: clar,
0: o el mestre de l'assignatura, o inclús la teva tutora particular. I, vamos, aquest recolzament és necessari
1: per
0: sempre.
1: Per això hem volgut estar ahí per a comprovar-ho. Gràcies per la nota, Esteban. Gràcies, Carmen. Gràcies. No te vaig junt.
0: No.
1: Tomàs.

0: Radio Ontinyent, Cadena SER.
1: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
2: Lunes fisio, martes podólogo, miércoles pilates, jueves nutricionista.
3: ¿Y si todos estuvieran en el mismo sitio? Clínica Nexe abre nueva ubicación. Un espacio más amplio, acogedor y pensado para cuidarte de verdad. Fisioterapia, podología, nutrición, traumatología, clases grupales, embarazo y estética. Clínica Nexe, todo lo que tu salud necesita en el mismo lugar. Ahora en calle La Serreta número 1, Ontinyent.
4: En la cadena SER... Hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 12:38, l'Ineta Tomàs Marín, que no se'n vaja, perquè ell té tota la informació, l'última hora, i fem periòdicament, ja sabeu, a l'Oi Por Oi de Vall d'Albaida, des de que va començar la vaga indefinida dels docents a l'ensenyança pública, estem fent com una actualització cada 2-3 dies del que passa, del que està passant i del que pot passar. Tomàs Marín, compta'ns coses.
1: Hola de nou, Miguel. Bueno, com bé sabem, bloqueig. Bloqueig total, sí. Per desgràcia, hores d'ara, entre iniciar negociacions entre conselleria i sindicats. Bueno, us conto com estan les coses, sobretot a nivell autonòmic, i quines són les principals mobilitzacions que estan realitzant, perquè això el titular passa a les mobilitzacions, ara sabran el perquè. Bueno, és una vaga la de la professora de la Comunitat Valenciana que està, ara mateix ja podem dir, en una nova fase de protesta en aquesta quarta setmana de mobilitzacions. Des d'ahir, des de dilluns, disculpen, desenes de docents han iniciat una acampada indefinida a la plaça de la Mare de Déu de València per reclamar millores per a l'educació pública i denunciar la manca de diàleg de la conselleria. Els participants asseguren que les mobilitzacions i les negociacions de les darreres setmanes no han donat resultats i per això han decidit mantenir la protesta fins que l'administració atenga les seues reivindicacions. Entre les principals demandes hi ha millores salarials, reducció de ràtios i garanties per a l'ensenyament en valencià. La vaga arriba ja a eixa quarta setmana i la negociació, com bé saben, continua encallada. Els sindicats majoritaris, STEP, Comissions Obreres i UGT, acusen la conselleria de fragmentar les converses en reunions sectorials per allargar el conflicte, mentre que Educació manté les anomenades minimeses amb altres organitzacions sindicals. Davant la continuïtat de la vaga, la conselleria ha enviat instruccions als centres educatius per garantir les avaluacions de final de curs. És que ja estem al mes de juny, recorden.
0: Correcte.
1: Si un professor està en vaga, la direcció podrà designar un altre docent o assumir directament l'avaluació amb les evidències acadèmiques disponibles. Així, el conflicte educatiu valencià continua sense una solució immediata, amb les posicions encara molt allunyades entre l'administració i els representants del professorat. I en clau comarcal, us conte que Ontinyent va acollir ahir de vesprada una concentració en defensa d'eixa educació pública i per la no violència convocada pel professorat mobilitzat de la Vall d'Albaida, és a dir, l'assemblea de docents de la nostra comarca. Vam parlar, recordaràs, ahir en el nostre Oi Por Oi amb Fran Albero, que és el director de l'Institut l'Estació, i ens donava la seua en relació a l'estat actual de la vaga indefinida. L'escolten.
2: Jo crec que tenim que arribar a un punt en el que presentem propostes clares, serioses, per a poder sentar-se a negociar. Si no s'aplega aquest acord, si no s'aplega aquest mínim, és molt difícil parar la vaga, és molt difícil arribar a un acord. És que jo crec que ja toca, després d'este temps, han tingut temps d'estudiar cada una de les propostes, valorar-les i haver fet una contraoferta real, econòmica i amb un temps més concret.
1: Unes mobilitzacions que han continuat avui amb noves accions reivindicatives als centres educatius de la comarca. La jornada ha començat amb els habituals piquets informatius a les portes d'instituts i col·legis, després ha seguit amb assemblees internes del professorat i ha culminat, com bé esmentàvem abans, a les 11 del matí, amb eixe aplaudiment de suport a l'alumnat que s'ha realitzat a la façana de l'aulari del campus d'Ontinyent de la Universitat de València.
0: Que després escoltarem eixe reportatge que han fet Tomàs Marín i Esteban Arroyo. Gràcies. Gràcies, Tomàs.
1: Gràcies.
0: Anem a continuar parlant de vaga d'educació, però en este cas de l'altra part, dels concertats, i serà en no res, en uns segons.

0: com dèiem, també les aules de la concertada s'han aturat, almenys entre les 9 i les 10 del matí d'avui. Però lluny de ser un simple canvi d'horaris en centres com, per exemple, el Col·legi de la Concepción, darrere hi ha un crit unànime de professorat per la seva dignitat laboral. I volem saber per què han aturat i vam a seguir aturant. Tenen previstos tres parons, el 3, el 10 i el 17 de juny, i volem saber tot el que hi ha darrere, i ho farem parlant amb Nacho Corbalán, que és representant de Comissions Obreres, precisament del Col·legi La Concepción. Nacho, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Benvingut. Què tal? Com esteu?
0: Molt bé, benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Clar, què és el que està passant a la concertada? Perquè estem parlant durant les últimes quatre setmanes de l'educació pública en València, etc., de la vaga indefinida dels docents de la pública. Què està passant a la concertada, Nacho?
1: Bueno, si em permets, m'agradaria començar donant tot el meu suport i carinyo als companys de la ensenyança pública, perquè estan lluitant per xiquets i per drets laborals. I, bueno, nosaltres estem ahí d'una manera un poc diferent, perquè no és el mateix, evidentment, però, bueno, volíem enviar tot el nostre suport perquè estan ficant la butxaca, el cor i la salut en el que estan fent, així que total apoyo a ells. I, per altra part, pues, volia comentar-vos un poquet, pues, això. Nosaltres, evidentment, tinguem altres reivindicacions perquè pues, no estem en el mateix. No és el mateix, evidentment, l'ensenyança concertada. Uh-huh. Es registra per altres formes i pues, en algunes enguany pues, ens hem vist molt perjudicats i hem cregut que era un bon moment per a plantejar aquestes reivindicacions que, si vols, pues, ara te vas comentant un poquet.
0: Sí, perquè, clar, perquè parleu, entre altres coses, jo he llegit que denuncieu el dret a una jubilació parcial digna, perquè ara mateix és quasi un impossible, no, dieu?
1: Correcte. El problema és que hem endarrerit en drets que tenim assolits en anteriors etapes, d'acord? Uh-huh. Pues hasta fa no molt, així tenien companys que pues, quan arribaven, si tenien els anys cotitzats suficients, en 63 anys, pues, podien prejubilar-se i només feien la meitat de la seva jornada laboral. Entrava un company jove, que es deia el rellevista, que era el que en teoria, pues, quan acabava este professor major, assolia totes les hores i ja es quedava en el centre com a professor. Què ha ocorrit? Que això ha desaparegut. Aleshores, pues, ja anem a jubilacions que estan ara al voltant del 66, 60... Clar, en un horari complet per nosaltres de pissarra, no?, com diríem antes.
0: Sí.
1: Clar, que creiem que pues, un professorat a aquesta edat no pot assolir en dignitat i no pot fer aquesta tasca, aquesta feina, com toca. Entonces, aquesta és una de les reivindicacions més fortes que duguem a terme.
0: Uh-huh. Després també diu que no es fan substitucions en primària si la incapacitat temporal no és de més de 112 dies.
1: Clar, bàsicament no es paguen. És a dir, no es paguen,
0: clar, no hi ha pagament delegat.
1: Correctament. Entonces, el tema està en que nosaltres tinguem, per això deia les diferències entre la pública i nosaltres estem sotmesos a lo que es diu un pagament delegat en el que pues, la conselleria mos fa tots aquests pagos a través de... Ja no val diners al col·legi com antigament, no? Ara ja és conselleria aquí, a nosaltres mos... Quan tinguem algun problema mos tinguem que encarar a conselleria perquè és que finalment mos paga, no?
0: Clar.
1: I clar, pues estem tinguem problemes en este sistema de pagament delegat que en un principi pues, té molt bona intenció perquè pues, bueno, els diners són nets perquè van directament de la... Pues, de la conselleria al professorat sense passar pels centres, però clar, hi ha una sèrie de coses pues, com per exemple tinguem una paga sòlida ja des de fa molt de temps, de 25 anys.
0: Des de 25 anys, sí.
1: Correcte, que ara pues, l'única manera que tinguem de cobrar-la és denunciar al nostre centre.
0: Ostres.
1: Anar al juí. El juí ja està guanyat perquè ja s'ha creat una jurisprudència de fa anys.
0: Val.
1: Per tant, el gasto que se fa ahí de d'abogats, de conselleria que tenen que anar al litigi, total per res, perquè és que ja està aprovat, per tant, se mos dona a tots. Entonces, pues, ja veus que costaria poc dir pues, això que està reconegut i que ja hem perdut 400 sentències, pues bueno, les fiquem en el pagament delegat i no fa falta que feu això. I el que tu comentaves és igual, o sea, tinguem en primària, tu imagina't, quin professor sap quan agarra una baixa que va estar més de 112 o 113 dies.
0: Claro,
1: baixa,
0: és que no pot saber-ho, clar, no pot saber-ho.
1: Entonces, clar, aquest tipus de coses pues, són un poquet ridícules i mos ens dificulta molt, sí, el dia a dia, sí, sí, en un centre concertat. Aleshores, pues bueno, estem demanant coses mínimes, creguem, però que són necessàries ja, i que ha arribat un moment en el que n'hi ha que fer-ho. Clar. I hem cregut que ara era un bon moment.
0: Nacho, anem a recordar a la gent, en principi fareu 3 dies, seria 3, el 10 i el 17, correcte?
1: Correcte.
0: Només una hora, al dia.
1: De moment sí, estem molt contents perquè, pues, bueno, en xarxes socials d'altres companys de Comissions Obreres i tal, mm-hmm, ha hagut un recolzament prou important en els col·legis concertats d'esta vaga, mm-hmm, o d'este atur, més bé que vaga, sí, i bueno, mos plantegem que si no som escoltats, pues, podríem plantejar que l'últim dia fora un dia sencer. Tot està en l'aire. De moment el que està convocat són 3 paros d'una hora, 3, 10 i 10.
0: Doncs ahir tenim la informació. Continuarem pendents dels aturs que feu el 10 i el 17, i a veure si avancem en esta negociació i podem millorar també a la concertada. Nacho, una abraçada molt forta.
1: Molt bé.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies per donar-nos un poquet ahir d'espai. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Adéu, bon
1: dia. Vinga, adéu, bon dia.
0: Adéu. I no deixem l'educació. Este matí hem anat al segon dia de la Pau. Tomàs Marín ens conta la història.
2: Segon dia de les proves d'accés a la universitat, així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València. Recorden, són 416 els estudiants que estan realitzant aquestes proves que van a marcar el seu futur. Depenen tant de la nota com de totes les assignatures que estiguen realitzant. Al llarg d'esta jornada, a primera hora del matí, a les 9:30, s'ha realitzat la primera prova d'aquesta jornada d'idiomes, la majoria de casos en anglès, entre altres idiomes com poden ser l'italià o el francès o l'alemà. I ara el que toca fer és esperar un poc i esperar a l'examen de Història d'Espanya, en una Pau prou diferent respecte a anys anteriors, sobretot per un fet, i és aquesta vaga educativa que està marcant a hores d'ara també totes les proves i tota la normalitat, una normalitat que és total, com bé saben i comentaven en este primer dia, però que al llarg d'esta jornada, com poden veure, està mostrant a moltíssims docents de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida que a les 11 del matí, hora en el que ens trobem així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València, van a dur a terme un aplaudiment a l'alumnat. Com són aquestes? Passem d'anar sense xupetins a anar.
3: Encara que estem de vaga, continuem animant-los i trobem que és important estar així. Tots els companys que estem així estem seguint la vaga des de fa molts dies, estem cansats, estem esgotats, però trobo que tot i això hem d'estar amb ells, donar-los suport i animar-los als poquets exàmens que queden ja, acabar-los de fer-los perfecte.
2: Com ha canviat d'un any a altre la situació actual que hi trobem, ja no sols en l'educació pública, sinó en unes proves tan importants com són aquestes? Passem d'anar sense xupetins a anar en xupetins, i en aquesta reivindicació que és vital, i veure samarretes verdes, xiulets i xupetins també en aquestes aules, doncs està determinant el futur dels vostres alumnes.
3: Sí, avui la concentració que hem fet a 6 quarts 200 és per donar-los suport. De fet, no duem ni xiulets, ni duem tambors, no volem estressar-los, simplement que ens vegin que estem així, com a 3 anys, que seguim recolzant-los, perquè de les administracions han jugat molt en el nostre paper de que anàvem a deixar com abandonats els nostres alumnes en aquestes dates, i no és així. I de fet, estem així de vaga molts, i jo, per exemple, soc de Boqueira, me n'he baixat exclusivament avui a donar-los suport, i perquè veig que estem en ells i les famílies, i la nostra administració també, que ha jugat en aquest sentiment.
2: Per curiositat, de què eres mestre, quina assignatura?
3: Jo soc de biologia, que vam fer...
2: Ahir
3: de vesprada.
2: Va ser bé o què?
3: Molt bé, molt bé. Estava ben contents, la veritat és que estava ben contents.
2: Ens doncs alegrem per això, i tant de bo es puguem alegrar el més pront possible de que ja s'ha arribat a un acord entre conselleria i sindicat.
3: Esperem que sí, esperem que sí.
2: Tot un plaer parlar amb tu. Ja han escoltat un testimoni de Bocairent fins a Ontinyent per donar aquest suport als seus alumnes. La veritat és que la sensació és eixa, no?, d'esperar, de tractar, de continuar en aquesta lluita i de, com no, que aquests dies l'alumnat siga el protagonista en unes jornades que van a passar a la història, sobretot per aquest color verd tan predominant en les aules i també en esta façana de l'aulari del campus d'Ontinyent. Mireu, vull continuar parlant amb mestres, perquè crec també que volen, a més de mostrar aquest suport, volen contar-nos com estan vivint a hores d'ara tot aquest suport, tota aquesta perseverança i també com s'ha format tot des de l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida per a poder dur a terme també aquesta convocatòria i aquest aplaudiment per als joves i conèixer també com ha nascut aquesta mobilització a més de totes les que estan realitzant a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida i també, com no, al Cap i Casal. Mireu, estic així en un corillo, podem dir, de mestres de l'escola pública. Bueno, Vanessa, què tal, com estàs?
4: Molt bé, mira, hem vingut a acompanyar el nostre alumnat.
2: Li preguntava abans al vostre company Javi, mestre també de l'Institut a l'Estació, del per què vindre així, per donar aquest recolzament, però també per a continuar mostrant aquest malestar i també la necessitat d'una arribada ja a aquest acord entre conselleria i sindicats, per a que al cap i a la fi aquesta imatge no es torni a repetir, que és una verdadera llàstima el fet de veure xupetins i samarretes verdes en un examen que, per sort, ha brillat també per aquesta normalitat, però en el que també doncs, tot aquest alumnat es juga moltes coses de cara al futur i, al igual que vosaltres.
4: Sí, efectivament, el que volem és que la conselleria, d'una vegada per totes, se senti a negociar, que és el que estem demanant, i sobretot el que necessitem ja és que això acabe, que acabe perquè ja no podem més, perquè necessitem estar amb el nostre alumnat, perquè necessitem tancar el curs i vegem que conselleria està enrocada i entestada en no atendre-nos. Estem contentes perquè això és un moviment que s'ha iniciat des de la base, comptem amb el suport de les famílies i cada vegada més col·lectius i institucions es donen el seu suport i així estem resistint. Però i deixar-li clar també a la conselleria, a la resta de la comunitat educativa i de la societat en general, que això continuarà, que si ara tancarem el curs, però en setembre tornarem perquè igual, perquè el que volem és defensar l'escola pública.
2: Vanessa, moltes gràcies.
4: A vosaltres per acompanyar-nos sempre i donar-nos veu.
2: Que també tenim així a Tamara Riestra. Tamara, ¿com estàs? ¿Por qué has venido hoy aquí?
5: A ver, estoy agotada, ya es lo que estábamos hablando ahora mismo cuando habéis venido las compañeras, que ya mentalmente aquí las fuerzas, pues eso, ya cuesta. En Valencia o en Alicante, en ciudades, como que las fuerzas todavía están altas, pero aquí ya como que la cosa flojea, pero es que es normal, llevamos un mes ya luchando y tirando el carro y empieza a agotar. Pero eso no quita que queríamos venir aquí un poco a que los alumnos vieran que estamos, lo saben. En realidad no hace falta que vengamos aquí a demostrarles nada, porque ellos lo saben, saben que estamos para ellos y por ellos. Y uno de los primeros motivos, como ha entrado la huelga, es defender la educación pública para los que vienen detrás y que tengan mejores condiciones a la hora de estudiar, no solo nosotros a la hora de enseñar. Y nada, hemos venido los profesores que hemos podido, por lo que has comentado. Es que estamos ya agotados de manifestarnos, de luchar, de ver qué consejería no hace nada. Al revés, publicidad negativa, mentiras o información tergiversada, pero bueno, aguantando como podemos.
2: Tamara, ¿de qué eres profesora?
5: Yo soy profesora de informática.
2: Informática, no hay selectividad y has venido aquí.
5: No hay selectividad, pero yo todo lo que sea apoyar al alumnado y a mis compañeros y en las reivindicaciones para la educación, la primera.
2: Qué maravilla, gracias Tamara.
5: A ti, chao.
2: Bueno, pues la mayor de les sorts per a ells i elles que estan duent a terme una lluita titànica, anem a dir, pels seus drets, i tant de bo com no puguem arribar a aquest acord, que vamos, seria molt, molt important. Mireu, avui clarament també hi ha un xicotet corre que s'ha format entre alumnat i també mestres que porten aquesta samarreta verda pel que fa a l'escola pública. I mireu, m'agradaria parlar amb ells. Disculpeu, us pillo xerrant, però m'agradaria fer-vos un parell de preguntetes perquè us estic veient així també parlar amb els vostres mestres en un dia, en uns dies que per a vosaltres són, vamos, importants i vitals. El teu nom, per fa?
6: Pau.
2: Pau, de quin institut eres?
6: Jo del Pau Clar.
2: Del Pau Clar. Bueno, en primer lloc, com estan anant les proves? Tot bé?
6: Sí, l'atac en general prou bé. Estan anant prou bé, anava preparat, entonces l'atac està anant prou bé.
2: Ens alegrem. Bueno, com rebeu també el fet de que les vostres mestres que estan en aquesta lluita hagin vingut també a animar-vos aquests dies tan importants? És una lluita que crec que esteu fent conjuntament. Un és per l'educació pública i vosaltres també per el vostre futur, que també és lluita en aquesta educació pública.
6: L'atac és agraït. Al final ja han estat apoyant-nos tot el curs, inclús ara en la vaga, pues, quan feia falta ens ajudaven, si tenen por de repàs d'això, entonces s'agraeix molt que estiguin així apoyant-nos tant ahir com avui i demà també.
2: Moltíssimes gràcies i molta sort.
6: A tu, gràcies.
2: I el teu nom, per fa?
7: Marc.
2: Marc, com estàs rebent tu el fet també de que estiguin així les mestres acompanyant?
7: Pues molt content, perquè per una part pues, apoyem que els professors facin vaga, perquè al final estan defensant una educació que ens implica a nosaltres i a tots els altres. I el fet que estiguin així també presents, pues, és un suport extra que agraïm.
2: I ara història d'Espanya, no?
7: No, jo fet filosofia.
2: Tu has fet filosofia i ja està. Ah, és de veres, que ara poden canviar, estic allà. Jo és que en la meva època tenia que fer història d'Espanya sí o sí, i vamos, malament, malament, moltes gràcies. Bé, ja han escoltat aquestes declaracions. Sincerament, són imatges que avorronen, que es mostren una realitat que ja porta quatre setmanes. Bueno, du tot el curs veient-se, mostrant-se. La veritat és que tant de bo en un futur puguem estar tranquils, que en un futur s'arribi a un acord entre ambdós parts i que també, com no, que aquestes pau siguin també un recordatori de tot el que ha passat i del que també esperem que mai passi, que torni a haver esta vaga i que tota aquesta educació pública que hi necessitem estiga sempre vigent en les aules i en cadascun dels col·legis, instituts, el que siga de la nostra comarca, de la Vall d'Albaida. Tanquem això, però no tanquem les proves del selectiu, perquè demà tenim de nou l'última de les cites amb diverses proves també al llarg del matí. Ja a partir de la una, tot l'alumnat serà lliure perquè haurà finalitzat aquestes proves d'accés a la universitat d'aquest any 2026.
0: Doncs gràcies, Tomàs Marina. Ahí estava tota la informació d'este segon dia de la Pau. Demà jo crec que tornarem, perquè és l'últim dia.

0: perdo cap.
1: Día Internacional de la Bicicleta, Día Internacional, Día Mundial. I clar, nosaltres, de tant en tant, a Ràdio on tenien cadena ser i a l'oi per oi on tenien vaida al vaida, fem cas d'estos dies internacionals, sobretot si tenen alguna cosa que ens agrada. I parlar de la bici jo crec que és parlar de salut, parlar de sostenibilitat, etc. I si hem de parlar de sostenibilitat, així on tenien i de bicis, fa molt poc de temps que ha tornat el servei d'Ontibici i hem dit, xe, és l'hora de parlar amb la regidora de Sostenibilitat de l'Ajuntament d'Ontinyent, Sallo Gandia, d'esta nova, bueno, nova proposta que ja existia, però que ha tornat esta primavera d'Ontibici. Dic nova perquè les bicis, estic jo ara al costat d'una bici, i estan noves, noves. Sallo Gandia, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
1: És de veres que ja fa uns mesos ens vas contar que a la primavera tornaria el servei d'Ontibici. Ja està així, des de mitjans maig, no?, que està en marxa de nou, però nou, les bicicletes són noves, tot és nou.
2: Sí, sí, són totes noves, les bicicletes, és un nou servei, és una nova empresa i per tant tenia que ser tot el mobiliari, totes les bicicletes noves. Totes les estacions de càrrega, més estacions sense càrrega directa, però bueno, tot nou.
1: Mira, això és una cosa que m'agrada, perquè hi ha estacions de càrrega com la que es trobem ara nosaltres, que és estació de càrrega, però l'altre dia vaig veure com un poste que era com una estació que no hi havia càrrega i ahí es pot deixar les bicis. Poden deixar les bicis ahí?
2: Sí, ahí es poden deixar les bicis i ens ha permès ampliar alguna estació més per a que la gent pugui desplaçar-se i deixar les bicis també en altres punts de la ciutat.
1: Estem parlant de 60, si no m'equivoco, 60 bicis noves, 7... punts de càrrega. Per què aquest canvi que heu fet del que hi havia al que hi ha?
2: Bueno, sempre que fas un canvi d'un contracte, d'un nou contracte, intentes millorar o resoldre a lo millor qüestions que abans tenies que dificultaven un poc el desplaçament de certa gent en alguns punts, pues intentes corregir-los. Ara en este nou servei hem intentat corregir, atendre aquestes peticions que també havíem tingut de la ciutadania. I bueno, i intentar que funcione el servei. Dir-vos també, contar-vos que ha tingut una moltíssima acceptació en el primer mes, estem parlant del voltant d'unes 500 altes només en el primer mes. Cert que hem tingut que resoldre una incidència que va haver, un fallo que va haver en la plataforma, i alguns menors durant un dia es van poder donar de alta, però s'ha detectat ja en l'ajuda de la policia local, es hem detectat també en la plataforma i s'han donat ja de baixa per a que no poguera passar això, que bueno, són incidències a voltes. La tecnologia és molt útil, però de tant en tant també falla.
1: Quines eren aquestes novetats i quines eren aquestes reclamacions, entre cometes, que deien els usuaris per a canviar ara que hi ha un nou contracte? Què ha canviat realment?
2: Bueno, realment canvia poc. Canvia el número de bicicletes, n'hem posat algunes més en la via pública i algunes més de reposició. Pues si abans eren, crec que 50 i 7 de reposició, ara són 60 i 7 de reposició. També ha canviat l'acceptar pues, aquesta demanda d'alguna estació en algun punt concret per a donar, facilitar més servei. I, bueno, i per lo que queda també en la resta és que la gent demanar la responsabilitat, sobretot demanar responsabilitat, que es faci un bon ús, que anem a ser, en esta ocasió anem a ser molt estrictes i la persona que faci un mal ús i la policia pugui detectar que està fent-ho, se'ls va donar de baixa del servei, perquè és un servei que ha de facilitar el desplaçament urbà, sobretot per a qüestions molt puntuals, no? Desplaçament a la feina, desplaçaments que si de classe me'n vaig al poliesportiu, qüestions d'aixina, no per a joguera, com estaven agarrant-la alguns joves i que no donaven un bon aspecte. Entonces, anem a ser estrictes en ese sentit. També recomanar, sobretot a les famílies que siguin responsables dels seus fills o filles, els menors de 16 anys, els de 14 que poden ja utilitzar el servei, han de presentar una autorització d'un tutor, de la persona, del pare, la mare o la persona que és el tutor. I després, molt important, que els menors de 16 anys han d'anar en casc per la ciutat, no poden anar sense el casc. i anem a ser estrictes en aquest aspecte i anem a demanar la implicació de la policia local.
1: Jo crec que és molt important tot el que acaba de recordar Sayo, perquè sempre demanem trellat i sentit comú, tal, però al final sempre hem d'estar amunt dels... Hem de recordar també que són elèctriques, perquè una bicicleta no elèctrica, si un tinyent, tens que estar molt fort.
2: Era impossible, impossible. Si ja en una elèctrica, de vegades, si no estàs molt àgil, pujar a alguna costera o això ja te costa, imagina si no foren elèctriques. Però bueno, també és un mitjà per a poder desplaçar-te d'una manera saludable, com parlàvem, sí. No? Que la bicicleta és salut, és fer esport al mateix temps que tu estàs desplaçant-te a la feina o desplaçant-te a algun lloc, no? Pues fomentar ese espírit saludable que té la bicicleta i ese espírit de responsabilitat i bueno, i que funcione bé el servei per a seguir apostant per un sistema públic de bicicletes elèctriques.
1: Tant de bo, Sayo, has provat ja les bicis o no?
2: Sí, les he provat.
1: Es que mira, como es el Día Mundial de la Bicicleta, yo digo, pues mira, quedem ensayo, pero también pueden quedar la gente un tinyente en bici, porque claro, ells fan una tasca molt important per al tema de la bici. Estàs amb nosaltres, Loles Terol, Loles, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Què et pareix el servei d'Ontibici?
0: Bueno, jo soc una usuària de la bici, jo soc fan de la bici i des del la primera vegada que es van implantar les bicis elèctriques de l'Ajuntament he començat a utilitzar-les, les estic utilitzant tota aquesta època. La bici per a mi és, bueno, un vehicle que significa salut i significa salut física i salut també emocional. I anime molt a la gent a que es registre i a que faci ús de la bici, sobretot com a mitjà de desplaçament. No? Evitarem sempre menys cotxes, que és l'objectiu al final. És una actitud responsable cap al medi ambient, crec que tots ho tenim present i crec que s'ha d'anar cap ahí. I no és només una diversió i no és només passar un rato en la bici, jugar amb ella, no. Per a evitar que la bici es convertisca simplement en un joc, ha d'haver un bon control de l'aplicació, de les incidències, perquè clar, el que no pot ser és que jo vaig a treballar molt contenta amb aquestes bicis i quan isca de treballar no hi hagi cap bicicleta en una estació com per exemple la de Sant Rafel, on crec que hi ha lloc per a, no sé si són 12 bicicletes. Clar, la gent ha de poder confiar, clar, i per això passa per un supercontrol d'incidències, perquè moltes vegades passa que a banda de no trobar una bici igual, reserves una bicicleta i després no té bateria. Això, clar, això fa que molta gent es desanime. Jo en l'última temporada de bicicletes, l'anterior temporada, finalment em vaig desanimar moltíssim, perquè em vaig quedar tirada en alguna ocasió.
1: Sí, és el que deia Sayo, que en este canvi, clar, el que volen és, primer, tindre més control del que estaves tu demanant, i que era una de les coses que demanava la gent, o que demaneu els usuaris, per al nou contrat i esta nova temporada d'Ontibici, no?
0: Pues això, clar, és que jo animo moltíssima gent a que l'utilitzi. També s'ha de fer molta pedagogia des de l'educació, des de les famílies, i animar a la gent a que perga la por. Però clar, els cotxes també han d'acceptar i han de veure la bicicleta com un vehicle amable, amiga, cap a tot el món. O sigui, s'ha de respectar. Jo sí que he notat una millora de la societat. La societat respecta més a les bicis. Nota que hi ha més bicis en circulació, però així tot s'ha de fer més, perquè jo de vegades en converses veus que la gent és que li molesta haver d'anar més espai.
1: Loles, el que estava dient Loles, el que estava dient Loles, crec que és molt interessant, perquè conviure, clar, molta gent té por d'agafar la bici perquè conviure en els cotxes no és fàcil. No és fàcil. Tu creus que cada vegada anem a millor, com diu Loles, de la convivència entre bicicletes, cotxes?
2: Bueno, costa moltíssim. Loles ha donat en la clau, no? Als vehicles moltes vegades es molesta tindre que reduir la velocitat quan el que hauríem de fer és de normal reduir la velocitat. Ontinyent és una ciutat 30, Ontinyent no pot fer carrils bici per tot arreu perquè els carrers no són amples, no pots destinar massa espai als carrils bici, i per tant el que busquem és aquesta convivència entre les diferents mobilitats. Un cotxe a 30 40, ja no dic a 30, que a lo millor és molt espaiet, encara que jo intente quan vaig per la ciutat anar a aquesta velocitat, un cotxe a 40 o 30 garantir la seguretat de les persones, de les bicicletes, dels patinets i de totes les mobilitats que puguis trobar-te en la via pública. I hem d'anar cap a aquesta educació de respecte, no? Respecte també sobretot als que es mouen en sistemes de desplaçament més vulnerables, i el vehicle ha de tindre esa consciència, no, de respecte també cap a aquests vehicles.
1: T'anem a deixar ja, Sayo, però abans d'anar-te'n, volia que feres una reflexió sobre el paper d'un tinyent en bici en una ciutat com Ontinyent, ara que no t'escolten.
2: Bueno, pues yo creo que el papel de Ontinyent en bici, el colectivo Ontinyent en bici ha sigut un colectiu que nosaltres sempre hem tingut al costat, sobretot per atendre les seues peticions, perquè al final són les persones que es desplacen en bicicleta en el seu dia a dia i ens poden aportar moltíssima informació i ens poden aportar moltíssima ajuda a l'Ajuntament. Nosaltres sempre intentem escoltar-los. És cert que no sempre pots complir totes les exigències que te fan per lo que dir, perquè n'hi ha qüestions que són més d'urbanisme que són més complicades, no? Però dins de lo que és un servei, dins de lo que és la mobilitat en bicicleta, pues intentem escoltar-los. Jo, per a mi sempre han sigut de gran ajuda, la veritat, encara que és un col·lectiu crític, eh? No.
1: Està bé dir això de crític i somriure, està molt bé. Sayo Gandia, regidor de Sostenibilitat, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
2: A tu, gràcies.
1: Ens quedem en Ontinyent en bici, que és un col·lectiu crític, ha dit Sayo Gandia. Loles, no has vingut a soles, presenta al teu acompanyant, per favor.
3: Bueno, pues así está Helios, ell és arquitecte, també és membre d'Ontinyent de Vinci des de sempre, i ell pot explicar-nos millor quines altres mesures es poden posar en marxa des de l'Ajuntament, més tècniques, per pacificar el trànsit i fer que més gent s'anime a eixir al carrer amb una bicicleta i perdre la por.
1: Doncs mira, Helios, ara que Sayo estava dient que sou crítics, que jo crec que això és molt bo, tot el món pot ser crític dins de... en una mesura. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Benvingut i gràcies per estar ací. Estem en el mateix puesto, eh? No, estem ahí, en el puesto este d'Ontibici, que hi ha una, dos, tres, quatre, cinc, sis ara lliures i una que no està. A veure, Helios, què es pot fer en una ciutat com Ontinyent, com estava dient Sayo, que és complicada urbanísticament?
4: És un poble que estava apuntant Loles molt acertadament, és que les ciutats, o concretament la nostra ciutat, pues estan dimensionades i dissenyades pensant en que l'aparell que hi ha per a manejar-se en la ciutat és el vehicle, i això és la realitat. I entonces la dimensió dels carrers, els carrils, inclús la localització dels aparcaments, els vados per a poder creuar d'un costat a l'altre, no n'hi ha res absolutament que estiga pensat per a que la incorporació de la bicicleta siga d'una forma més natural. De manera que ara mateix les bicicletes han de coexistir amb uns vehicles que són molt agressius, que són molt perillosos, que tenen una velocitat que no és compatible amb la bicicleta, i sobre un suport que realment és el natural del cotxe, no el de la bicicleta. Què ocorreix? Que no és necessari que tots els carrers, absolutament tots, tinguin una adaptació per a la bicicleta, però sí que és cert que nosaltres el que volem és que tu puguis anar en bicicleta a qualsevol lloc del poble, que no siga simplement un recorregut pues, més o menys lúdic, o per unes zones més o menys pacífiques o més o menys amables. Tu has de poder utilitzar la bicicleta com el teu mitjà de transport universal per anar a qualsevol lloc del poble. Què ocorreix? Que tropeces en zones que són conflictives, com per exemple el Tiraor. El Tiraor és una carretera realment, perquè no es pot dir que siga un carrer, que nosaltres estem reivindicant des de fa molt de temps que s'acondicione per a poder circular amb seguretat amb una bicicleta. Estem parlant de persones que no són deportistes, estem parlant de persones majors que poden utilitzar la bicicleta com a un mitjà de transport urbà, no com a un element de diversió ni de deport. Aleshores, pues passa el que estava dient Loles. Tu pots implantar serveis públics de bicicleta, elèctrics, que faciliten molt bé diguem, la mobilitat, però si tropeces en que la por, o sí, efectivament és la por, pues ja no l'utilitzes. Aleshores, pues és inútil. I després, com a usuari particular, pues si tens que apostar un poc per la teua, no sé, la teua valentia per a poder anar per a determinats jocs, pues tampoc és compatible amb la implantació de la bicicleta. Aleshores, nosaltres sempre hem pensat que s'ha de fer un treball, com estava dient Besayo, des del Departament d'Urbanisme, que modifique el disseny urbà de la ciutat, per a que en determinats llocs, si n'hi ha que llevar places d'aparcament, pues se lleven, perquè les places d'aparcament són una invasió de l'espai públic. O sigui, el cotxe privat està utilitzant una superfície pública que és de tots. No se té dret a utilitzar aquesta superfície, perquè sí. Evidentment, se té que donar un servei al vehicle, però no pot invadir-ho tot.
1: I ahí ja debat, eh?
4: Clar, efectivament. Entonces, això és el que nosaltres des de fa molts anys estem reivindicant, i són actuacions que són impopulars i que són conflictives, jo ho entenc, però s'ha de tenir una posició més valenta des de l'Ajuntament a aquest respecte, si realment s'està apostant per això.
1: Doncs sí, sou crítics, sí. Però a mi em pareix molt bé, i hi ha debat, perquè jo crec que hi ha debat molt interessant. Primer, perquè pense que molta gent no està conscienciada per a donar aquest espai que ara té el vehicle a una bici, per exemple, i després perquè no, a lo millor no està conscienciada perquè no té tota la informació. Vull dir, és que, no, Loles?
3: Bé, jo crec que molta gent tampoc s'ha animat, ha tingut l'atreviment de posar-se al carrer amb una bicicleta. Per això, des d'on tinguem...
1: Tens tota la raó.
3: Des de sempre s'han fet moltes activitats per a les famílies, excursions amb alforges, excursions per vies verdes pròximes. Això és el que a nosaltres, com a família, també ens va apropar encara més a la bicicleta i ha animat els nostres fills a que a dia d'avui no tinguin cap tipus de por d'agafar la bicicleta i moure's d'on tinguin a Aielo o d'on tinguin a Albaida, perquè coneixen vies alternatives a les carreteres, autovies que tot el món usuari del cotxe coneix, gràcies a totes aquestes excursions i activitats que hem fet des d'on tinguin en bici i que volem continuar fent. Per exemple, una d'elles també molt famosa, és en la que jo he disfrutat molt, és anar a la foguera de Canals en bicicleta. Clar, quanta gent sap que podem anar fins Canals?
1: Jo no ho sabia.
3: Bé, per carrils, per vies alternatives, clar. El problema... Ui,
1: mira, una moto.
3: Això és el contrari del que ocasiona una bicicleta, que és pau i tranquil·litat i salut. Avui en dia, malauradament, no disposem del tren, però també combinar excursions, bici i trens, i esperem que pronto això també millore. Jo anime a les famílies, vale, per aquesta educació vial, aquesta educació cap a la bici, cap a la responsabilitat mediambiental, a que es facin membres d'on tinguin en bici. Som tots benvinguts, que contacten amb nosaltres, perquè jo he gaudit molt quan els meus fills eren menuts, amb totes les activitats, i continuo gaudint cada vegada que participe d'una d'elles.
1: M'agrada molt que digues això, perquè, per exemple, jo ara sí visc així, des de fa 8 mesos, no? Però abans vivia a València, a la capital. El meu fill té 5 anys, viu a València, però els caps de setmana ve així amb mi. Jo he pensat moltes vegades, moltes voltes, de... agafem bici i dona por.
4: Clar. Però és que, a més...
1: No per ser un tinyent, potser és perquè vinc d'on vinc.
4: Bueno, però a més hem de pensar que en les ciutats que s'anomenen a elles mateixes ciutat, sí, on hi ha infraestructures peatonals que estan segregades del tràfic cada vegada més. Nosaltres, per exemple, vam tindre l'oportunitat d'estar en Barcelona fa 2 setmanes i el canvi que ha donat Barcelona ha sigut brutal dels últims 20 anys cap ací. I no sols Barcelona, Saragossa i moltíssims altres pobles pues disposen a lo millor. Per exemple, en este cas tenim un problema amb els ponts. Els ponts tenen una secció que està pensada, com bé ha dit antes, per a dos cotxes, uno d'anar i uno de tornar. Una bicicleta per el pont pues és un problema, perquè va a una velocitat que va ralentint el tràfic, el tràfic va pressionant a la bicicleta. Per exemple, des d'altra associació, que també n'hi ha on tinguem, que és l'Associació d'Arquitectes, fa molts anys es va demanar o es va plantejar la possibilitat de fer una passarel·la peatonal que enllaçara Sant Rafel amb el carrer Major a partir de del pàrquing que n'hi ha ara mateix en carrer Mallans, no? I desembarcaria o aterrissaria, o com vulguis dir-ho, a la part del Tiraor, i des d'ahir tu ja tens un accés a Sant Rafel més pacífic, sense tindre que anar per l'avenida Almansa ni res. Què passa? Si és una inversió forta? Sí, efectivament és una inversió forta, però és una inversió que donaria una potenciaria molt els desplaçaments peatonals i en bicicleta articulant el barri de Sant Rafel amb el barri de la resta del poble, de Sant Josep o del carrer Major, el Poble Nou, com es vulgui dir. bueno, això es farà alguna vegada, pues no ho sabem, a lo millor d'ací 50 anys es fa, però és una realitat que està real, que és factible, perquè en altres llocs sí que s'ha fet i no fa falta anar-se a l'estranger, i així no, pues bueno, pues és una qüestió de prioritats.
1: Rodés.
3: Per acabar, jo també voldria dir que l'Ajuntament bueno, ha fet molt de bé instal·lant este servei públic de bicicletes, però crec que també té que fer una llavor de pedagogia, d'activitats, en conjunt amb Ontinyent en Bici, si vol, però que s'han de fer activitats perquè la gent conega com funciona, com és l'app, on s'ha de registrar, què passa, com pots reservar una bici, què passa si decideixes anar a treballar en la bici, quins punts hi ha, informar molt més i apropar més les bicicletes a la ciutadania i, per exemple, fer pues, provar-les en el poble i que els cotxes vegin que estan en marxa, que hi ha 5 persones en la bici i que han de reduir la velocitat. I això, clar, això passa també per l'Ajuntament.
1: I ja per acabar, bici elèctrica o no a Ontinyent?
4: Bici elèctrica.
3: Sí, bici elèctrica per descomptat.
1: Gràcies, perquè tenia gent dir, ara mira, no, dic, no, com que no en les costeres que hi ha, per favor.
4: Hay que ser conscients que la bici dins del poble tu la utilitzes com a un mitjà de desplaçament, no és un esport ni res, és un mitjà de desplaçament que ha de ser còmode, tu no has de suar, has de fer un esforç moderat, és un desplaçament, no és un deport.
1: Doncs ja acabem, Loles, Elios, gràcies per la tasca que feu i continuem parlant, perquè totes aquestes activitats que has dit, volem també contar-les a la ràdio i que la gent ho sàpiga. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: hasta el autoconsumo solar. Baterías, aerotermia y cargadores eléctricos con un criterio muy simple. Si no lo ponen en su casa, no lo ponen en la tuya. No te quedes sin sol.com.
1: ¿Encara no tens el teu kit per al nou sistema de residus? Vine a recollir-lo evitant cues demanant cita prèvia al web citaprèvia.ontinient.es. Consulta també els horaris de les xerrades informatives a les xarxes socials municipals i al web ontinientrecicla.es. Recordo, citaprèvia.ontinient.es, perquè allò que fem avui definirà la ciutat que serem demà. Ayuntament d'Ontinyent.
2: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
3: Una del migdia, 33 minuts. Seguim en directe en este hoy por hoy Ontinyent baida al baida. I volem tornar a parlar de la vaga educativa, perquè, mireu, està deixant moltes conseqüències. Molt més enllà del que estem escoltant cada dia. M'explique. Per exemple, este dilluns, 1 de juny, el primer dia de les proves oficials de certificació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Bo, al voltant de 40 aspirants s'han quedat sense poder examinar-se per falta de personal suficient per garantir el desenvolupament normal de les proves. És que estem parlant de persones que porten mesos preparant-se unes certificacions oficials que poden ser determinants per a oposicions, estudis superiors o oportunitats laborals. I nosaltres volem entendre quina és exactament la situació, com s'està gestionant tot això i quines conseqüències pot tindre si la vaga continua durant els pròxims dies, que pareix ser que sí. Per això hem volgut convidar avui a Maria Vinçut, que és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Vall d'Albaida en Parc Granell. Maria, què tal? Molt bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, Miguel.
3: Benvinguda al programa. Primer vull preguntar-te, per lo personal i per lo professional, com estàs després de 4 setmanes de vaga? És que...
4: La pregunta crec que és pràcticament simbòlica. Els dos, els que anem pel carrer, ens pregunten què, com estàs, com va, i tots ho sabem. Estem cansadíssims a nivell emocional i a nivell físic, estem molt esgotats, però també tenim clar que el camí és cap endavant, que no podem pegar un pas enrere i per tant no queda altra que continuar lluitant. Així és que estic cansada, però bé, cap avant.
3: I parlant de l'Escola Oficial d'Idiomes, clar, vosaltres des del primer dia que esteu fent la vaga indefinida com a escola oficial, la gent pareix que no ha prestat molt d'atenció a això, fins que ha arribat este moment.
4: Exacte. Nosaltres, el professor de l'Escola Oficial d'Idiomes està de vaga indefinida des de l'11 de maig, com la resta del personal docent de les altres etapes educatives. El que passa és que nosaltres tenim un context diferent. I aquestes primeres 3 setmanes de vaga continuava el període lectiu. Treballem amb personal adult, de manera que, doncs, que venen a classe entre 2 i 4 hores a la setmana, per tant, si hi ha un dia que el profe està de vaga i no hi ha classe, l'alumnat es queda a casa i no hi ha més problema. El cas és que la situació va canviar, com tu avançaves abans, des d'aquest dilluns, perquè estem en període de proves de certificació. Amb els serveis mínims cobrim les proves escrites, però s'han hagut de cancel·lar molts dels tribunals de les proves orals. Efectivament, hi ha moltes persones... Primera és també la situació en la que venen, perquè un examen oral implica molts nervis que s'acumulen al llarg d'aquest dia, al llarg dels dies previs. És una circumstància que a la gent li resulta molt desagradable i ho entenem, i arriben nerviosos i es troben amb el que els expliquem nosaltres. Afortunadament, els donem les raons per les quals no tot el món va poder ser avaluat cada dia, els enviem a casa i els expliquem quina és la situació de cara a ells, que és simplement que ells no perden el dret a l'avaluació. L'alumnat serà avaluat, el que no els podem dir és quan.
3: Val.
4: I llavors les persones que no poden ser avaluades cada dia tornen a casa i saben que han d'estar pendents d'una nova convocatòria. I per desgràcia han de tornar a patir els nervis i tornar a lo millor a fer gestions per a poder vindre a fer l'examen o el que siga. Però ja està.
3: Això és molt important, perquè clar, la gent es preguntarà, si està escoltant ara,

0: Ostras, i si no facis a part de l'examen de la prova oficial de certificació, no la, ja no pots fer-la? Sí, pots fer-la.
1: Sí, exacte, nosaltres tornem a convocar. Que, cap el risc que el dia de nova convocatòria, doncs, ells, pel que siga, per la manera en la que s'havien organitzat o per altres coses que puguen tindre, no puguen acudir i continuen mantenint llavors la convocatòria extraordinària de setembre, que també hem de veure què passa amb ella, perquè no acabem de veure la llum al final del túnel, així és que no sabrem tampoc què passarà en el futur. Però bé, anem al dia i de moment l'alumnat també ens està mostrant tot el seu suport i no hi ha més incidències. El que passa és que es venia per sorpresa. Disculpa.
0: Sí, no, que es venia per sorpresa, però és que estava pensant en l'alumnat, la relació entre l'alumnat i el centre, no? Uh-huh. Perquè entenc que per a vosaltres com a centre també és una situació complicada emocionalment, uh-huh. no? Perquè l'alumnat és qui acaba, podem dir, pagant les conseqüències, uh-huh. en este cas, no? Sí. Imagina que la situació, no sé si en algun moment ha sigut complicada de cara als alumnes, però...
1: Cada etapa té les seues circumstàncies i crec que tots els dos sempre estem d'acord en que ens pesa la manera en la que afecta al nostre alumnat, i per el que passa és que ens continua estaguent per damunt la convicció de que ho estem fent per ells. Però evidentment, jo, per exemple, en el meu cas, jo tinc alumnat que fa un esforç tremendo al llarg de l'any, són adults, tenen les seues feines, les seues responsabilitats, les seues famílies, i per a vindre a classe i portar el curs endavant fan un gran esforç, i òbviament deixar-los sense avaluar et pesa. O destorbar-los, o trencar-los el ritme, qualsevol cosa et pesa.
0: Parlava jo al principi que, clar, les escoles oficials d'idiomes moltes vegades... són com les grans desconegudes. No sé si tu tens aquesta sensació, encara que tu estàs ahí dins, jo m'imagino que més, no? Sí. Dins del sistema educatiu, i esteu ahí, però, clar, presteu un servei públic molt important. Creus que de vegades no es valora prou el paper que tenen les escoles oficials d'idiomes? I per què, sobretot?
1: Entenc que sobretot serà per desconeixement. Val. Així és que a mi, mira, m'agradaria aprofitar l'oportunitat per intentar explicar en les meues paraules... o almenys des de la meva perspectiva, com entenc jo, o quin entenc jo que és el paper de les escoles oficials en la societat i dins de les diferents també etapes educatives. Vaig a fer una analogia amb el que és una casa, la construcció d'un edifici d'una casa. Per a mi, primària i secundària, òbviament, són els fonaments, els pilars mestres d'un edifici, d'una casa, i ahir és on s'ha de tirar cement del bo. I hem d'assegurar que la casa tindrà uns bons fonaments, que serà forta i que podrà aguantar tot el que li vinga en el futur. Això per descomptat. I ahir tots els esforços i per supost, que tota la inversió possible. I ja una vegada tenim la casa construïda, per desgràcia ja quan arribem a l'edat adulta, doncs no totes les cases s'han construït igual, però en qualsevol cas.
0: Correcte.
1: Ja tenim la casa feta. Per a mi les escoles oficials d'idiomes són com les escales que permeten accedir als pisos superiors d'una casa. És a dir, no som l'única institució, hi ha altres que tenen el mateix paper per altres vies, però òbviament aprendre llengües ens permet créixer i tindre més oportunitats a nivell acadèmic, a nivell laboral i a nivell personal. A banda, una casa d'una planta, pense que és molt còmoda, val? És molt pràctica, estem ahí en la nostra zona de confort, es movem molt, molt bé. Però estarem d'acord en que les vistes des de la finestra són limitades. I moltes vegades, si passa alguna cosa al carrer i tu vols saber què és el que està passant, t'has d'assomar i li has de preguntar al veí de dalt que el conte el que està passant. I el fet d'aprendre llengües i poder pujar a pisos superiors ens dona una perspectiva molt més ampla, ens permet saber què és el que està passant ahí fora sense filtres. Mm-hmm. I ens permet ser més crítics i tindre més contacte amb el món real. I pense que a dia d'avui, sobretot en una societat i en un món en el qual qualsevol persona o qualsevol llença difon informació, no sé, sense estar contrastada, el fet de poder tindre accés a les fonts i de poder tindre altra perspectiva de què és el que està passant ahí fora és importantíssim.
0: Puc quedar-me eixa analogia, per favor? Perquè és que m'ha agradat molt, com l'has explicat. És de veres, moltes vegades és molt complicat, i jo ho entenc, explicar el servei que dona una escola com esta, però crec que és que l'has explicat molt bé i que ha quedat molt clar. No sé si vols afegir alguna cosa més. No sé si vols afegir, no sé, l'àtic o alguna cosa, no?
1: És evident que en este context, no?
0: Sí.
1: Com veiem a les plantes superiors, sí, anem movent-nos de la nostra zona de confort i cada vegada és més complicat que pujar escales, pues cansa.
0: Costa.
1: Pujar escales, exacte, costa i cansa. I el que volem, i el motiu per el qual estem en esta vaga, és perquè el que volem és que tot el món tinga accés a les plantes superiors utilitzant les escales, que ningú tinga que fer ús d'un ascensor privat per a poder accedir a les plantes superiors. Nosaltres tenim alumnat de tot tipus, és una de les coses que a mi més m'agrada de l'escola. Allí hi ha metges, hi ha mestres, hi ha estudiants, hi ha persones jubilades, hi ha persones que estan en un moment de canvi de la seva situació laboral, hi ha persones que estan perquè volen socialitzar, hi ha mil objectius diferents, però tot el món ha de poder tindre accés a aquest tipus d'educació, tot el món ha de poder tindre accés a l'educació i a l'ensenyament al llarg de la vida, que són primordials per a tindre una societat forta i crítica i justa. I, bueno, simplement jo crec que entens que, o es percep que jo dono molt de valor a la institució a la qual represento.
0: Queda clar.
1: I és per això que considero també que és responsabilitat de la Conselleria d'Educació fomentar-nos, visibilitzar-nos, facilitar l'accés a les escoles oficials, ampliar l'oferta de les escoles oficials, sobretot en les comarques en les quals les opcions són també més limitades. I el que estem rebent durant ja molt de temps per part de l'administració és suport zero, entrebancs al procés de matrícula, retallades, i per això estem a la vaga. Compartim les reivindicacions de la resta de les etapes educatives, bueno, però especificat en el nostre cas, doncs ho resumiria així.
0: Clar.
1: Per això estem a la vaga.
0: I parlant d'eixa vaga, que ja hem dit al principi, ja ens has dit com estàs, que és la pregunta que fa tot el món quan vos troba, però és que portem molt de temps en esta vaga. I ja has dit una cosa que has passat ahir per damunt, que és volem en setembre, perquè no hi ha llum al final del túnel. Teniu aquesta sensació, la percepció que teniu els docents és aixa?
1: Els docents anem en muntanya russa. No sé, també depèn moltíssim a les persones. És important trobar-nos i escoltar-nos i sentir perspectives, perquè moltes vegades escoltant-se uns als altres veiem les coses de manera diferent o ens donem ànims. Mira, vaig a contar-te una altra situació que pense que és també bastant il·lustrativa. Ahir vaig estar en una reunió, una assemblea de directors i equips directius de tota la comunitat valenciana, en la qual s'intenten posar punts de vista en comú, la qual cosa és complicada perquè cada centre té un context bastant diferent, però ens mou un objectiu comú, i bueno, es posen en comú idees i propostes i solucions, i ja va haver concretament un comentari amb el qual es va tancar l'assemblea. Va haver una anècdota que va compartir una mestra, una directora d'un col·legi públic, d'un SEIP, que a mi em va agradar. Que ella explicava que en la seva escola hi ha diversos patis, i diu que hi ha un pati que és un socarral i hi ha un pati en el que hi ha oliveres i garroferes. I que l'altre dia anaven els xiquets de 5 anys, als quals tocava estar en el pati que era un socarral, agafaix de les mans i corejant: manifestació, volem olivera, manifestació. I mira, jo realment em vaig quedar en la idea, per a mi ja ho saps, la institució la que representa l'Escola Oficial d'Idiomes és molt important. Però jo també tinc dos xiquetes, una en primària i l'altra en secundària. Si de tot això el que traem és que elles entenguen que no s'ha de normalitzar ninguna situació en la qual hi hagi una injustícia, hi hagi alguna cosa que no hi hagi igualtat de condicions i no s'estiga tractant de la manera en la que mereixen, ho han de lluitar, ho han de pelear. I si l'única cosa que traem no sé què aconseguirem. Jo penso que ja m'he aconseguit molt, però si l'única cosa que aconseguim ja és això, doncs mira, jo ho dono per bo.
0: Doncs ens quedem així, però continuarem parlant, Maria, perquè tenim pendent una visita a l'Escola Oficial d'Idiomes.
1: Sí.
0: Perquè tenim ganes d'anar allà i contar altres coses que també passen,
1: sí,
0: en el centre, no només de les males notícies,
1: exacte,
0: que estan així i que hi ha que contar-les perquè estan, exacte, passant, no? Però volem, i ho farem pronte, i farem una visita, si ens deixeu.
1: Parlarem de coses boniques.
0: Efectivament, sí, efectivament.
1: Moltíssimes, Maria, gràcies.
0: Maria Minsut, moltíssimes gràcies a tu per haver vingut, i tant de bo la llum aparega.
1: Tant de bo.
0: Tant de bo. Tant moltíssimes de bo. Gràcies.
1: A tu.
0: Que vagi bé.
1: Adéu.
2: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
3: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
4: Precios imbatibles en Rapimueble. No hay quien dé más por menos. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Dormitorio juvenil, 399 euros. Más ahorro y más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
5: Y el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... ¡la tuya! Para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
6: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
7: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este dissabte, 6 de juny, a les 7 de la vesprada, el Teatre Txegaray acull El alma de Sorolla, un espectacle amb la reconeguda actriu Lídia Bosch. Música en directe, emoció i l'univers mediterrani de Sorolla en una proposta visualment sorprenent. Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura. Ajuntament d'Ontinyent. Ciutat d'atracció.
8: En la cadena SER, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia. A veure, anem a parlar de coses que jo crec que són, a més d'interessants, jo crec que cada vegada que s'apropa ja el mes d'agost, més interessants encara. De què estem parlant? Estem parlant d'estrenes, i estem parlant d'astronomia, i estem parlant de coses que van a succeir d'ací no res. Vos en recordeu de l'eclipsi, no? Vos en recordeu, sí, no? Pues volem parlar d'això i de com no afectar, no és que ens afecte aquest eclipsi, sinó de com ens afecta les estrelles a nosaltres, així, a la nostra comarca. I tenim un astrònom que és així, que és, podem dir, nostre, i que també és amic del programa. Ivan Martí, què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa. Avui no fa dia d'esta nit veure les estrelles, no? O què? Perquè hi ha núvols i tot això. O això no passa res.
1: No, sí que passa, sí.
0: Ah, val,
1: ja a no ser que vulguis observar en ràdio. Si observes en ràdio, que és el que faig jo, ahir dona igual que n'hi hagi núvols, que ploga o que siga de dia. Ahir pots mirar igual.
0: Com és observar en ràdio? Què és això?
1: Observar en ràdio, en lloc d'utilitzar telescopis òptics, val, que utilitzen espills o lents, el que fem és utilitzar com si foren antenes parabòliques gegants, que anomenem radiotelescopis. Aleshores, el que fem és, en lloc d'observar la llum visible, observem les radioemissions, no?, que venen de l'espai exterior. Poden vindre de forats negres, zones de formació estel·lar, etc.
0: Mira que bé. Mira, i parlant de forats negres, Ivan Martí fa no res... Bueno, Ivan Martí és d'Alfarrasí, i fa no res va estar visitant l'alumnat del CEIP Doctor Borràs per a parlar d'astronomia, per a parlar de l'eclipsi solar, però també dels forats negres. Com va ser aquesta xerrada? Com són aquestes xerrades, Ivan?
1: Aquestes xerrades són molt divertides, jo m'ho passo molt bé.
0: Sí.
1: Vaig estar en el grup d'infantil i en el grup de primària del doctor Borràs, que va ser l'escola on vaig aprendre jo també anat a aquesta escola, no?
0: Sí.
1: Llavors vaig tindre sentiments de melancònia, bàsicament, no? Vaig veure la meva escola, no?, i veure els xavalins aquells ahir fent-me les preguntes que em van fer, que van ser preguntes boníssimes.
0: Ostres.
1: Jo quasi no m'ho podia creure. Jo, com pot ser que xiquets de nivell d'infantil estiguen fent-me aquestes preguntes? És espectacular. I la veritat és que va ser una experiència molt divertida. Jo m'ho vaig passar molt bé. Va parlar de forats negres, de l'eclipse, de tot un poc.
0: Tio, és que jo necessite... Mira, és que no sé si es donarà temps, però és que, clar, i ja m'ho porte al tema personal. El meu fill no va a eixer de centre, val? Però va a un altre centre, a una altra localitat i tal. Però l'altre dia es va plantar, el meu fill va al tercer d'infantil, l'últim any d'infantil, i me pregunta, papà, tu saps el que són els forats negres? I dic, ostres, espera't un moment, com li expliques a un xiquet de 5-6 anys com és un forat negre o què és?
1: Bueno, bàsicament, un forat negre és un lloc, no?, de l'univers on la gravetat és molt forta. O sigui, la gravetat és el que fa que els objectes s'atraguen uns als altres, no? La gravetat és tan forta que aquest objecte és capaç de tragar-se inclús la seva pròpia llum, no?, podríem dir.
0: Sí, sí, sí.
1: És la definició de forat negre. Passa, claro, ahí és millor explicar-ho en persona, no?, perquè pots utilitzar les mans, pots utilitzar
0: clar,
1: objectes d'atrets o boletes i tal, clar, i queda, entra millor.
0: Clar, és que això és el dubte, perquè clar, la teoria la tenim clara, però clar, com li entra a un xiquet o una xiqueta d'infantil, com tu dius, de 5, 6, 4 anys, el tema del forat negre. I això és una de les coses que tu fas, però és que hem de parlar ja del mes d'agost, Ivan, perquè clar, el mes d'agost està ahí, ja vam parlar de l'eclipsi, que arribarà en agost, que així ja van dir que no podrem veure-lo bé, no?
1: Així no podrem veure-lo sencer.
0: Sencer,
1: o sigui, la totalitat,
0: exacte. Sí, sí.
1: L'efecte és de fer-se de nit completament, no? Això no arribarem a veure-ho. El sol està parant un, no sé si era 98-99%, que bàsicament és tot, però li falta aquest pelet, no? Que és el que fa que no s'acabe de fer de nit.
0: Ah. El dimecres 12 d'agost fareu l'observació de l'eclipsi solar, no? Este històric. I el 9 d'agost hi ha una star party. Què és una star party, Ivan, per favor? Això què és? Que sona molt bé. Això sona molt bé.
1: Una star party és un encontre en el que astrònoms, professionals, aficionats i públic en general pues, es troben, no? Qui pot portar-se el seu telescopi? Pues, pot portar-se el telescopi o binoculars. I el que fem és que es dediquem la nit a observar objectes del cel nocturn amb els distints telescopis binoculars I els astrònoms que hi ha per allí, doncs, anem explicant, no?, què estem veient, no?, què és el significat, què és eixa nebulosa, què és eixa galàxia, quina distància està, etcètera, etcètera. Llavors, la idea que tenim nosaltres és per repetir-la, perquè ja la vam fer l'any passat, sí. Va ser la primera Star Party que vam fer en Alfarrasí. Volíem repetir-la enguany, el dia 9 d'agost, que és molt proper de l'eclipsi, aprofitar també el hype, no?, que ara
0: sí,
1: diuen,
0: molt
1: no?,
0: bé,
1: el hype
0: molt
1: de l'eclipsi, aprofitant-lo, doncs farem una Star Party abans de la Star Party, sobre les 6:30. Això està, encara està per confirmar,
0: sí, sí,
1: això
0: sí,
1: després
0: sí.
1: Ja l'alcaldia ho ha de confirmar. Però la idea és que el mateix dia, 9 d'agost, per la vesprà, no sé si serà sobre les 6:30, fem una xerrada de divulgació. Jo faria una xerrada on parlaríem del tema de l'eclipsi, també un poc d'astronomia en general, de forats negres i tal. L'oscuritat que il·lumina, crec que s'anomenarà la xerrada. Farem una xerrada divulgativa i ja després d'esta xerrada hi haurà temps per a sopar i tal, i la idea seria ja fer l'Star Party ja més entrada a la nit. Serà, vindrà gent de l'Associació Valenciana d'Astronomia, tindrem ahí alguns telescopis, i bueno, així jo crec que s'ho passarem molt bé.
0: I pot anar qualsevol persona, no? Dona igual que... Sí,
1: sí, supon que s'haurà de registrar en
0: algun lloc, perquè
1: volem control d'aforament, perquè no cap molta gent i tal.
0: Molt bé.
1: Aleshores, jo crec que s'haurà de fer una inscripció, però no estic segur, estic parlant sense saber. Després haurem de mirar l'Ajuntament.
0: Anirem contant el tema, però jo vull fer-te, abans de que acabi el programa, vull fer-te dos preguntes. Què és el que més li interessa a la gent en general, no els apassionats de l'astronomia, també, què és el que més les interessa? Perquè clar, parlem de forats negres, d'eclipsis i tal, però què és el que més interessa en una Star Party d'aquestes característiques, per exemple?
1: Veure, en una Star Party depèn de com es passa també. Hi ha Star Parties que van per lliure, podríem dir, no? Cada monitor amb cada telescopi fa observacions, podríem dir, aleatòries i tal, i tu vas passejant-te d'un a l'altre. I l'altra que vam fer nosaltres en Alfarrasí l'any passat va ser més enfocada, no? Jo bàsicament anava fent un tour per l'univers, no? I jo crec que a la gent li va agradar molt el tema del nostre lloc en l'univers, no? Jo anava explicant-los com estan distribuïdes les galàxies, no? Els cúmuls de galàxies, les distàncies enormes que hi ha, no? I ahí en aquesta direcció n'hi ha un gran buit, tal, que té 300 milions d'anys de llum, de tamany i tal. I la gent anava escoltant el tema dels milions i milions d'anys llum i claro, jo veia cares de sorpresa, no? I d'assombrament, no? Que jo crec que és lo bonico que té l'astronomia és això, no? Que ens fa veure lo xicotets que som, no? I al mateix temps lo grans que som, no? Som grans i xicotets.
0: Totalment. Em queda un minut i mig, però, clar, la nostra comarca és un lloc molt, molt, molt especial perquè des de qualsevol punt, si s'allunem un poquet del centre urbà, podem veure les estrelles d'una manera perfecta, no?
1: Bueno, perfecte.
0: Bueno, perfecte per a mi, per a tu no, perfecte per a mi.
1: N'hi ha un número que es diu l'índex Borten, val? Si val 1, vol dir que el cel és perfecte, és el millor cel que pots tindre en la Terra, i si és 9, si val 9, vol dir que és un desastre total.
0: I on estem?
1: És una gran ciutat.
0: I on estem?
1: Nosaltres, en la Vall d'Albaida, estem entre 4 i pico i 6.
0: Home, no és perfecte, però no està mal, no? Vull dir...
1: Ja són els pitjors, Jo estic en Alboraia i puc assegurar-te...
0: Home, ja t'he dit jo que sí.
1: Si tinc en Bortel 7, que és un poc ja hopeless, com diuen els anglesos.
0: Punt...
1: No, però sí que és veritat que si en la Vall d'Albaida te'n vas a llocs alts, no?
0: Sí.
1: Per exemple, l'ermita de Sant Esteve,
0: molt
1: no?
0: Bé.
1: Que en Ontinyet van fer ahir també una Star Party fa anys.
0: Exacte.
1: Ahir el cel sol ser prou bo, inclús tenint Ontinyent tan propet, sol ser prou bo. Zones altes, bàsicament, i rurals.
0: Zones altes i rurals. Crec que ja t'ho vaig dir en el seu moment, però hem de fer una quedada per a fer, no una Star Party, però sí una Star Classe, per a la gent de la ràdio. Ivan Martí, moltíssimes gràcies, que vaig a molt.